0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional, precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Pues aquí estamos con ella una semanita más, Alicia García y sus cosas, que nos traerá hoy. Buenos días.
1: Buenos días, Nuri. Buenos días, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: bon
1: estàs?
2: Bon dia, Alicia. Molt bé, Alicia.
1: Et veig molt guapo avui, eh?
2: Sí, sí, jo també veig que fas els deures, eh? Sí. Com marca la Núria, eh? Avui ni t'has girat per mirar-me.
1: Es que le tengo que hacer caso a mi Núria.
2: Sí, sí, tu mira el micro, Alicia, que estem a la ràdio. Molt
0: que
2: bé, molt
0: sí,
2: bé.
0: Que és que així l'escoltem molt bé, clar sí. Que sí.
2: Molt bé, Alicia.
0: Ai, Alicia.
2: Com t'has escoltat l'Alicia,
0: deures.
2: Eh, Núria?
0: Has vist.
2: Molt bé.
0: Doncs ja estem aquí, Alicia, una setmaneta més.
1: I el mes quina de
0: calor.
1: Juliol.
0: Juliol, quina calor, per favor, per favor.
1: Ja estem a 26 graus només del matí.
0: De primera hora.
1: Sí. Sí, sí.
0: I a la nit, que no hi ha qui dormi. Ai, les nits dels mesos de juliol. I cada vegada més.
1: El canvi climàtic, Nuri.
0: Això mateix, el canvi climàtic, que diuen que no. Bueno, la veritat és que hi ha poques persones que diuen que no, no? Però
1: ara només ens faltaven les meduses al mar, que està calent, sí. Que a més hi ha una bactèria que no és perillosa, però sí que és veritat que com que el mar està tan calent, aquesta bactèria doncs dona una mica d'infeccions. Només ens faltava això.
0: Sí, ja ho tenim tot fet. Re, Alicia, haurem d'anar i vigilar, i si no a la piscina, i si no mira a casa sota l'aire condicionat.
1: Sí, perquè no es pot ni sortir es pot. Després et posaré un sketch molt divertit d'un noi que jo el segueixo molt a TikTok i fa referent a això. Després t'ho posaré a veure.
0: Vinga.
1: Perquè ara estem a l'estiu i et porto una cançó d'estiu, una cançó de festa major, de verbena, d'aquelles cançons que es ballen doncs, a les nits d'estiu. Mira-la, escolta't.
0: Vinga, va, anem
1: caipirinha,
0: a escoltar.
1: Caipirinha, Nuri, caipirinha.
0: Carliños Brown i su caipirinha.

0: Pues aquí lo tenemos. Con él hemos empezado, con Carliños Brown y su María Caipirinha. Como decía l'Alicia, cançons per ballar, per desconnectar, per fer el tonto a la piscina, per passar-ho bé, no?
1: Sí, unes cançons d'estiu, de los veranillos, d'èxitos de l'estiu. Aquesta cançó fa molts anys.
0: Molts ja anys. Sí, I del ritme de l'estiu a algo més seriós, no? A parlar d'ovnis.
1: Sí, doncs és un programa dels ovnis, de la gent que havia vist ovnis. Anem a escoltar un
0: trosset. Dret a parlar, es diu el programa.
1: Sí.
2: Hola, bona nit. Em pot dir el seu nom?
3: Bona nit. Mario Víctor Jiménez de la Peña Martínez.
2: Escolti'm, i vostè, què és el que ens va explicar aquesta nit?
3: Pues voy a explicar parte de un viaje que hice a Saturno espiritualmente. O corporalmente, no lo sé, porque es que no se sabe. Porque luego toda esta experiencia la vi en una pantalla tridimensional donde estaba trabajando yo en la Seguridad Social, porque yo he sido funcionario 44 años. Y allí, una tarde, estando atendiendo al público, pues apareció en la pared de una forma tridimensional. Yo estaba dentro y ahí empezó la historia. Entonces yo escribí un librito de todo aquello que estaba viendo. Al cabo de escribir 10 o 12 folios, pues dejó de verse. Y al cabo de 5 o 6 días apareció otra vez esa imagen. Yo continué escribiendo. Era así un poco extraño porque mientras yo escribía las imágenes se paraban y cuando yo me fijaba en las imágenes volvían otra vez a estar en movimiento, yo paraba.
2: ¿Y quiénes imágenes veía?
3: Pues todo lo que se relata en el libro, un viaje que hice a Saturno.
2: Ya, pero yo voy que nos explique esta nit a tots quiénes son aquestes imágenes que veía.
3: El Quijote en 2 minutos. ¿Qué imágenes voy a ver? Igual que lo estoy viendo usted ahora, igual que estoy viendo aquí a todos estos señores. Tridimensionalmente, lo que pasa es que, claro, no es una historia pues vulgar y corriente, es un viaje realizado a Saturno a través de un tubo que se proyectó desde una estrella, o a mí me pareció que era una estrella, y resulta que era un ovni. Entonces yo avancé por ese tubo desde un séptimo piso, que yo vivo en Valencia, me lancé al vacío con todas las consecuencias. Eso es lo que luego vi en imágenes, ¿eh?
0: Un programa de TV3, a dret a parlar, i que parla dels ovnis en uns moments en què no era molt habitual parlar d'aquests temes, no?
1: No,
0: sempre ha estat com una mica tabú.
1: Sí, o més que una miqueta tabú, també jo penso que és una miqueta de, bueno, va, este que un rayo a Saturno, no? Doncs una miqueta, com s'ha pres, una miqueta de broma, no? Però sí que és veritat que hi ha grans experts en ovnis, no? Com un d'ells és el Javier Sierra, no? que ell parla de vivències i d'avistaments. I
0: ara ja és un altre moment, no? I fins i tot s'han descatalogat o s'han obert tot allò que estava tancat als Estats Units, que sempre ha estat en boca de tots, no?
1: Sí, a més, Dret a Parlar va ser un programa de debat i tertúlia de TV3, a més, entre els anys 1993 i 94, i estava presentat pel Cesc Sanchís i el Miquel Piris i va destacar especialment per entrevistar personatges històrics internacionals, un programa que estava molt bé en aquella època també.
2: Bona nit, el seu
0: Escoltem.
2: Nom.
4: Ramon Vilalta.
2: Senyor Vilalta, i què li sembla tot això?
4: He quedat al·lucinat, escolti, al·lucinat, eh? Aquesta pel·lícula de l'Spielberg sembla que no l'havia vista jo. N'he vist moltes, de la Guerra de les Galàxies i tot això, sí que ho he vist, ho tenia molt imaginat, però això del tubo, això és algo fantàstic, des de l'ego. Jo, la veritat, amb aquest senyor me'n guardaré bé, m'ho vols prou de dir-li que és un embustero, un cantamanyana, és un xarlatan. Això no, ell fa un llibre, publica, potser li compraré.
5: No vendo libros, precisamente
4: novelas, revistas,
5: en absoluto.
4: Y claro, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida.
5: Yo no.
4: Bueno, yo resulta que més puc dir això, que jo no hi crec absolutament.
5: Molt bé.
4: No més puc dir això.
5: Espera.
4: Ara, si vols alguna altra cosa...
2: Deixi el que acabi d'explicar.
4: Si vols alguna altra cosa, jo agafo un fotograma d'una pel·lícula de l'Spielberg, faig una ampliació i dius, això és un món nou. I aquí jo ja no dic res més, a part de que qualsevol aficionat al laboratori fotogràfic pot fer els muntatges que vulgui.
2: Com quins, per exemple, quins muntatges?
4: Fer volar un ovni sobre la pedrera, que em sembla que vostès l'han vist, o sigui...
5: Trucajes,
4: i mira, com totes les revistes, o sigui que totes les fotos de revistes Jo ara no mateix, crec en cap.
2: Ara mateix
4: aquests somnis, els he fet jo a casa.
2: Què vol dir, amb això que els ha fet vostè?
4: Els he fet
6: de paller, per favor.
2: Com? No se l'escolta ara mateix.
0: Espera. Ja esteu escoltant diversitat d'opinions, no? Aquest senyor diu que l'altre és un cantamanyanes, vull dir que al final, clar, és que creure a algú que ha fet un viatge tridimensional a través del temps.
1: Com el Carlos Jesús.
0: Clar, és molt difícil, no?, de creure.
1: Sí, no, és curiós, clar, era un programa de debat, no? Que tu has vist un ovni, vale, jo el respecto, però no et crec, no? I aquí començava el debat, no?, a parlar de si existeixen, si no existeixen, si hi ha un altres mons, que ara, bueno, ara existeix aquest debat, però, bueno, jo crec que és una mica més científic, no? Ara tens la dubte, no? Perquè, clar, amb tots els aparells que hi ha
0: amb la tecnologia i la IA, doncs està tot fet.
1: Clar, i aleshores ja doncs està aquí una miqueta, però bueno, sols segur que no estem. I això és així. No?
0: Anem als avanços, que ens has portat tres.
1: Sí.
0: Què és això dels avanços?
1: Tu no te'n recordes? De...
0: No.
1: Nuri.
0: Ah, és veritat, És veritat que feien allò, els avanços de la programació que podríem veure durant el matí, durant la tarda, durant tot el dia, no?
1: Clar, això abans era... Ara és... Ara
0: és veritat,
1: no,
0: allò és molt vell, molt.
1: Fa molts anys i... Fa molts anys des que la televisió va començar, fa 70 anys, i fa molts anys d'això, no? Perquè ja no es veu, ja no s'escolta. Doncs és un petit d'allò que... Mira, recordem-ho i segur que la gent que ens escolta ho recordarà, no? Començarem amb l'any 1974. Ella és, bueno, la gran presentadora, que és la Isabel Tenaye. Anem a escoltar-la.
7: Buenas tardes, señoras y señores espectadores. Damos comienzo a nuestra programación, que a partir de estos momentos les ofrecerá la revista de actualidad Hoy 1415, para continuar con la primera edición de Telediario y el espacio de la revista dedicado al arte y la cultura. Seguirá una nueva aventura de la serie El espía del emperador, titulada Un golpe para nada. Con motivo de las fiestas navideñas, no cerraremos nuestra emisión, y una vez finalizado el telefilm de la serie El espía del emperador, les ofreceremos el espacio presentado por Gaby Fofoy Miliki, Cantar y Reír, seguido del programa Especial Vacaciones, que proyectará una película de largometraje titulada Cuando ruge la marabunta. Y ahora damos paso a nuestra programación. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y yo pensaba que la Isabel Tenaye ya era molt, molt gran, y no es tan gran. Té 74 anys. Va néixer al 51 i encara, no sé a què es dedicarà, però encara està...
1: Sí, encara està en actiu.
0: Sí,
1: suposo
0: sí.
1: Que ja potser està... No ho sé, tampoc. A lo millor està en ràdio, a lo millor s'ha jubilat, però sí, sí, era una gran presentadora dels anys 70, dels anys 70 de televisió espanyola. Però ara ens anem a mi, aquesta presentadora, per mi... A mi m'agrada molt.
0: Mira, és actriu i escriptora, y no dan demasiados datos más de supongo que habrá escrito, ¿no?
1: ¿Suposo?
0: 74 años, presentadora,
1: sí,
0: poco
1: sí.
0: Más.
1: Uh-huh. Aquí la tenim, la molt joveneta ella, la Isabel Tenaye, però ens anem a una Mònica Huguet dels anys 80.
0: Que tots la recordem, eh?
1: Amb aquest català de Lleida, ella...
8: S'acaba aquí l'emissió d'avui. Demà a 12:45 començarem la programació amb l'agenda sardanista. Seguirà el programa infantil 5 i Acció. En acabar a 14:10 podran veure el programa musical O Bongònia. Després a 15:00 l'informatiu Telenotícies cap de setmana edició migdia. A 15:45 Bona Cuina. A continuació els barrufets en la Pedra Màgica i el Paradís dels Barrufets. A 16:05 Esports en Acció. Demà bàsquet. Més tard, a 17:45, el programa Identitats tindrà com a convidat Montserrat Roig. A 18:45 començarà el Joc del Dissabte. A 20:00, l'Espai Naturalista Vida Salvatge tractarà de nosaltres i els altres animals. Seguirà a 21:45 l'informatiu Telenotícies cap de setmana, edició vespre. A 21:05 el sorteig de la Loto 649. A 21:45, Bona Cuina. Tot seguit Magnum i l'episodi titulat Compulsió. Després, a 23:45, els presentarem la pel·lícula El Triangulito, dirigida per Josep Maria Forqué l'any 1970 i interpretada, entre d'altres, per Fernando Fernán Gómez i Diana Xuracova. I a 3:45.
0: Aquí tenim a la Mònica Huguet fent un repàs de tota la programació de TV3, veus inconfundibles, no?, de la ràdio i de la televisió.
1: Ara ens anem amb la Yolanda Vázquez de Telecinco.
6: Llegamos así al final de la programación de este 2 de noviembre, fieles amigos. Os citamos desde ahora mismo para gozar de otro agradable fin de semana. La emisión se abrirá a las 8 de la mañana con todo un festival de dibujos para los niños, El Pequeño Lord, Chupi y la Princesa, Soñar con los Ojos Abiertos y Robotech. Por la noche, el genial cóctel de humor de Tutti Frutti, casi dos horas de diversión ininterrumpida. Y después, el partido de fútbol entre las selecciones de Italia y la Unión Soviética, valedero para la Eurocopa Suecia 92. Esperamos poder contar con vuestra agradable presencia. Os deseamos que tengáis unos felices sueños. Muy buenas noches.
0: Bueno, pues aquí estaba Yolanda Vázquez. Hemos visto cómo se hacían los avances en la 1, en TV3 y en Telecinco. Y así era la televisión, ¿no?
1: Así era la televisión, sí, sí. Feia molta gràcia, eh?
0: Sí, és curiós.
1: És curiós escoltar com aquestes noies, en veu de locució de ràdio, doncs t'explicaven tot el que venia, no?, de la programació
0: tot el
1: de
0: dia.
1: Les cadenes, no?
0: Sí, està, sí.
1: Està,
0: i
1: això ho veiem nosaltres, i era habitual, era, bueno, era de cada dia. Sí,
0: ja no
1: sí.
0: Me'n recordava d'això.
1: Els avances.
0: Vámonos directament a publicitat, anuncis.
9: Tocava otra vez lo de siempre. Pero había otra manera.
10: JB Twist.
9: Una refrescante mezcla de whisky escocés y cítricos.
10: Y de repente...
9: La música no estaba mal, pero había otra manera.
11: Nuevo JB Twist. Hay otra manera.
0: Ara ja no veiem tampoc a la televisió anuncis d'alcohol.
1: No.
0: T'has donat?
1: Només de cervesa. I penses, ostres, és que la cervesa no és alcohol? Doncs sí, és alcohol. I fan uns anuncis així una mica, no?, com el de... Tots coneixem, els de l'estiu,
0: sí,
1: no?,
0: els...
1: i els acompanyats d'una cançó. Mm. Però sí que és veritat que no es veuen anuncis, i millor, eh?
0: Sí.
1: Jo crec que va ser una campanya de... tant de l'estat espanyol, i van treure el que són els anuncis d'alcohol i els anuncis de tabac, no? Mm-hmm. Suposo que per salut pública, no? I a més, jo ho dic, perquè un vi no sí, que de tant en tant surt un del vi, no?
0: O el cava,
1: vi,
0: el
1: cava,
0: Nadal.
1: El Nadal, però, i la cervesa als estiu, tu també veus cervesa, no?
0: Clar.
1: En alcohol i sense alcohol. Doncs això també s'hauria de fer mirar, no? Però, clar, els disfressen una mica, els de la cervesa, no? Posen un anunci així, pues, bueno, el Mediterrani o
0: 00, i ja està, clar.
1: O
0: 000.
1: O eres libre, no? O sea, como bebiendo una cerveza eres libre. Bueno, me da, si me bebo una, no sé, a lo mejor empiezas a ser libre. Si bebo 4 o 5 me da una libertad demasiado, vuelo ya, no? Vull dir que ho veig una mica raro, no, això? Però, bueno, està ahí.
0: I de la publicitat a una proposta, una sèrie d'aquestes, em sembla que era Telecinco, em sembla que era Telecinco, i es diu Con el culo al aire. Alicia?
1: Sí, Con el culo al aire era una
0: sèrie?
1: Una sèrie que molt divertida, i anava d'un càmping, portaven un càmping i les peripècies d'aquest càmping. No?
0: El protagonista era el Paco Tous, Tino, que després el Paco ha fet moltes coses i l'hem vist a sèries de policies, però a d'altres també. Ara està molt al cinema, a la gran pantalla, i aquesta sèrie era molt divertida i desenfadada perquè passaven coses al càmping, no? Era la vida de dia a dia en un càmping, de gent que no podia pagar el lloguer. Cuidao, que això passa hores d'ara. Hi ha molta gent que es va tenir que reinventar fa poc temps, i ho seguim veient, això, no?
1: Bueno, d'aquí tenim un càmping just anant cap a la platja.
0: Sí.
1: Tots els que coneixem la zona.
0: Sí, aquí.
1: Hi ha un càmping que va a l'autobús i tot perquè viu gent, no? I hem de... I aquesta sèrie, precisament, doncs, parla d'això, no? És una sèrie que es va començar el juliol del 2000... va començar el febrer del 2012 i va finalitzar el juliol del 2014. A part d'això, és molt divertida.
0: És molt divertida. La podem veure ara recuperada a la cadena on es fa, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Perquè la meva filla crec que l'està veient, vull dir que...
1: És que jo no ho poso, eh?
0: No sé si és mirant... a Netflix o alguna plataforma, està amb el cul a l'aire, i podreu veure tots els capítols, i com dèiem, surt la germana del Paco León,
1: sí,
0: surt...
1: Sí, mira, el Paco Tous, el Toni Acosta, com ves a dir, l'Iñaki Miramón, el Raúl Arévalo, la Llum Barrera, el Gonzai de Núñez, el Raúl Fernández, la Natàlia Roig... Bé, eren molts actrius i moltes actrius que feien aquesta sèrie i que era molt divertida.
0: Anem a escoltar una mica? Sí.
12: Bueno, aquí tenen los billetes.
13: Lo que nos vamos a alegrar a tu costa, en la costa. Un fin de semana sin churreros y mis hermanos. Te quiero, cojo.
12: Echa pa' allá, por culera.
13: Que no estés de mal humor, Chema. Mira, en cuanto lleguemos, ponemos bote y te compramos unas postalitas de esas de chicos en bañador. ¿Eh?
12: Ojalá os llueva.
14: ¿Será que llegan tus lágrimas al ver tu cuenta corriente, nenaza?
13: Pues oye, en el todo incluido este de Canarias, están incluidos los canarios también, ¿no?
14: Los incluimos y luego le mandamos fotos a este.
12: Ya estamos.
13: Uy, en cuanto lleguemos al aeropuerto nos desmarcamos de esta banda, ¿eh?
12: Las azafatas nos separan en cuanto nos vean. Ya espérate que no nos cuelen en business.
13: Chema, a ver, suelta el sobre y deséanos buen viaje.
12: Ojalá os caigáis en medio del océano y os devoren los tiburones. Yo creo que cuando les contemos que has pagado tú, se descojonan y no os pueden morder de la risa. Porque has pagado tú ahí, pero paga, paga.
13: Los marqueses ganan. Esto ya es historia, cariño.
12: Y sí, te lo recordaremos todos los días.
13: Ay, qué bien sienta poner a la gente en su sitio. Se me había olvidado.
12: ¿Cómo se dice Chema en italiano? Sorpréndeme.
15: ¡Paganini!
0: Pues aquí tenemos la serie con el culo al aire.
1: Una sèrie doncs, que es va fer a Antena 3 i que suposo que ara es poden veure a la plataforma d'Antena 3 i recuperar-la en A3 Media, una sèrie molt divertida i, bueno, i d'estiu, si voleu veure com eren el càmping, doncs a l'estiu.
0: Doncs vinga, del càmping a les cançons. Cançons que arriben de... Qui ens has portat?
1: Aquesta és La Fiesta. El grup La Fiesta.
0: Jo no sabia què era el grup La Fiesta. He tingut que buscar aquesta cançó, Montarme en tu velero. Jo dic, ¿dónde se va a montar la Alicia este verano?
1: A caballo me voy a montar.
0: En su velero, en el velero de La Fiesta.
1: Ya me agradaría en un velero, en un yate, en un caballo, no sé. Rica, rica, rica, ser rica.
0: Sí, ya eres rica, Alicia. Tens tot el que necessites. Què més vols?
1: Dinero, más dinero.
0: Alicia, ens quedem amb La Fiesta i aquesta cançó que ens has portat avui i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment, que disfruteu molt del cap de setmana i d'aquest estiu i fins la setmana que ve.
0: Adeu, adeu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: L'ecologia marina és una branca de l'ecologia general que estudia les interaccions dels organismes marins amb el seu medi, el mar. Com s'organitzen entre ells, com s'alimenten, és a dir, uns es mengen els altres o bé competeixen per l'espai, pels recursos, etc. Les relacions entre els animals i les plantes del mar amb el propi medi són bastant similars amb les que hi ha a terra ferma, però cal tenir present una característica molt evident. Les plantes terrestres són més grans que els animals. Només cal que pensem en un arbre i una mosca, i el mar és al revés. Les plantes marines són microscòpiques i els animals són petits a la nostra escala, però molt més grans que les plantes, i això ja implica alguna variació. Un altre fet molt important és que el mar només rep llum als primers 100 o 200 metres de profunditat i després són fons foscos fins a la màxima profunditat de 10-11 quilòmetres, mentre que la terra, potser els boscos més tancats, són ombrívols, però en principi la llum arriba a tot arreu. Però encara hi ha una altra característica que tenen els éssers vius a la Terra que els diferencia amb els marins i que és fonamental per a la supervivència al fons del mar. Joan Domènec Ros és doctor en Biologia i catedràtic d'Ecologia a la Universitat de Barcelona.
3: A la Terra, els organismes, els animals, per exemple, necessiten un esquelet, que pot ser intern o extern, i la capacitat de moure's sobre un substrat. Alguns volen, però la majoria caminen o s'arrosseguen sobre el substrat. Al mar, la densitat de l'aigua és tal que permet la vida en suspensió. Molts organismes viuen a la columna d'aigua, diguem-ne, amb flotabilitat neutra. I això vol dir també que no els hi cal, encara que alguns tenen, no els hi cal esquelet, o poden viure doncs, amb un dispendi mínim d'energia, perquè moure's a la columna d'aigua és més fàcil que no pas arrossegar-se, pujar per branques, per troncs, etc. Això ja implica una dependència més gran a terra dels hidrats de carboni, per exemple, i al mar, doncs no tant, i una dependència més gran de les proteïnes.
2: Els organismes marins busquen les millors condicions ambientals per viure i desenvolupar-se millor. Dos dels factors clau són la profunditat i la presència de llum, i a més estan molt relacionats, ja que com més profund sigui, menys llum hi haurà, i per tant serà més difícil la realització de determinats processos naturals vitals, com ara la fotosíntesi. Tot i això, molts éssers són capaços d'adaptar-se a qualsevol condició i podríem trobar vida arreu del mar. Joan Domènec Ros.
3: Una cosa és que hi hagi una certa escassedat d'organismes, no són tan abundants com a superfície, però tenim animals molt adaptats, alguns dels quals produeixen llum, alguns altres que són capaços de menjar allò que troben, tenen unes boques enormes, ja siguin peixos o siguin pops, per exemple, o crustacis. Quan les situacions són normals, per dir-ho així, malgrat que siguin pressions molt elevades o temperatures molt baixes, hi ha vida. Són organismes molt estranys per nosaltres, però que al llarg de l'evolució s'hi han adaptat. En canvi, quan nosaltres, en les zones costaneres, produïm algun tipus d'impacte, allà el desastre pot ser important.
2: La contaminació del mar, la sobrepesca, són situacions que trasbalsen les comunitats d'organismes que hi viuen i, en casos extrems, poden arribar a extingir-les, creant les anomenades zones mortes.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

anuncies en la radio y hágase escuchar. Radio Montornés 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia pel matí, salutacions cordials en aquest 4 de juliol, dissabte 2026. Tornem a trobar-nos justament aquí. Avui, dia festiu als Estats Units. Aquí, normalito, dels de cada dia, però això sí, cap de setmana, dissabte. Com sempre, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxán. Què tal? Com esteu? Doncs bé, tornem a trobar-nos en aquest matí de dissabte per compartir alguns dels millors moments de la setmana. No hi són tots, és impossible, però sí que hem fet una tria. I dins esa tria, doncs de seguida us donarem detall. Però abans, bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Núria, bon dia a tothom, bon dissabte.
1: Bon dia, bon dissabte. Doncs mira, avui celebrant el Dia de la Independència dels Estats Units.
2: És veritat, 4 de juliol, sí senyora, sí. Dia de la Independència.
1: És el meu aniversari, per això ho sé.
2: També? Sí? Doncs moltes felicitats.
1: Moltes gràcies. Ja anem sumant.
2: No sabia jo que era el teu aniversari, el 4 de juliol.
1: El 4 de juliol, sí.
2: L'aniversari de què?
1: De què? Doncs de la meva parella.
2: Ah, doncs molt bé.
1: 11 anys.
2: Moltes felicitats. Doncs enhorabona, molt bé, molt bé. Jo pensava, el teu personal, no? Perquè és el gener.
1: No, el meu personal.
2: Estava aquí fent números, dic, no un quadre.
1: No.
2: Molt bé.
1: Anem sumant, fa pocs dies vam parlar, quant temps portem? Doncs tu portes una mica més que jo, no sé si són 2 anys més.
2: Com a molt.
1: Per aquí, per aquí.
2: Un any, entre un any i dos, sí.
1: Doncs això, va ser un 4 de juliol,
2: sí,
1: passa
2: present,
1: la vida,
2: Tens
1: sí,
2: molt
1: sí.
2: present això, molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, passa.
2: Faràs alguna cosa especial?
1: Doncs no, aquest cap de setmana no faré cap cosa especial, però a veure, alguna cosa sí, no? Menjar fora, sortir, alguna cosa sí.
2: Molt bé. Doncs enhorabona, felicitats.
1: Moltes gràcies, Miquel. Suposo que tu també tens una data de...
2: Sí,
1: d'inici, no?
2: Jo és a l'octubre. El que passa que... Sí, el 31 d'octubre. Sí,
1: veus?
2: Sí, me'n recordo.
1: Sí?
2: Sí, 31 d'octubre. Sí.
1: Doncs res, aquestes coses que ens marca la vida, no?
2: Però ara m'agafaves, perquè m'ha vingut així ràpid a la memòria la data. Si no, m'agafaves,
1: Doncs
2: hagués quedat aquí fatal.
1: No, jo sé que sí que tens. Jo sé que sí que me'n recordo. No sabia exactament el dia, però sé que va ser a l'octubre. Això sí que me'n recordava. Perquè nosaltres vam fer un viatge... Poc
2: sí,
1: abans de
2: unes
1: que...
2: setmanes abans, sí.
1: Sí, poc abans de que tu comencessis en sèrio amb aquesta noia que ja portes un munt d'anys. Aquestes coses que té la vida, no? Estaven solters, vam fer un viatge, ens vam anar un cap de setmana por ahí fuera i després vam arribar i el Miquel ja se'ns va emparellar
2: va
1: i ja està.
2: Molt bé.
1: Aquestes coses que passen.
2: Sí.
1: Anem al lío, que tenim molta teca, sí?
2: Vinga, sí, que tenim molt contingut.
1: Doncs avui tenim a la Yasone Sánchez, des de l'Escola Maris Natural, ens vol explicar com saber si la nostra energia està esgotada. I ja us ben dic que aquests dies, amb aquesta calor, amb aquestes ganes de vacances, amb l'inici i fi de temporada, fa 4 dies que ha començat a l'estiu, però ja volem vacances, doncs estem totalment esgotats. Nosaltres i la nostra energia. Escoltarem a la... Yasone, a veure què ens explica. El José Luis Cano entrarà a primera hora amb el cinema. Ens encanten les estrenes i les novetats, per això no pot faltar el matí de dissabte, per si a la tarda voleu anar al cinema. Aquesta setmana el Miquel Zafra ens ha portat al grup Foresta i ha parlat amb el Ion Cortada. Ell és el que canta, el guitarrista, el compositor, i escoltarem la entrevista i la música, perquè està molt bé. Us recomano l'entrevista aquesta setmana del Miquel. I sobretot, doncs, a la Montse Caballero. Cada setmana ens porta informació sobre el vehicle. En aquesta ocasió ens fa 5 cèntims i uns quants tips de saber quan la bateria s'esgota. Hem començat parlant de... la nostra energia personal i acabarem parlant de l'energia de la bateria que també s'acaba, mira tu que cosa. Tot això avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Us haig de confessar que avui és el Dia Mundial dels Dofins. Aquests dofins que viuen en cautiveri, cada vegada n'hi ha menys. També és el Dia Internacional de les Cooperatives, el Dia Mundial del e-book, el llibre electrònic, i el Dia Mundial de la Independència dels Estats Units. També avui, 4 de juliol, se celebra el dia de Laureano, Berta, Refugio i Isabel. A totes les Isabels, a la meva germana, felicitats. I aquestes són algunes de les notes destacades. Ja sabeu, ens podeu escoltar els 91.2 de la FM a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Anem directament cap als serveis? Doncs vinga, serveis. Doncs recordeu que avui anirem a parlar del temps i qui millor que des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens ho expliqui el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona temps estable en un dia en què les temperatures pugen lleugerament o es mantenen sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Manresa, 36 a Rubí, 35 a Igualada, Vic i Sabadell, 32 a Barcelona i 31 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. L'EMET ha activat l'avís per calor a la depressió central. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a predominar la component oest a l'interior i la component sud al litoral. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i fins aviat. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
4: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.
1: Hoy tenemos con nosotros a Yasone Sánchez de la Escuela Amaris Natural. Ya sabéis que las terapias alternativas están con nosotros aquí en las mañanas, los miércoles, y justamente hoy vamos a hablar de cómo saber si tu energía está agotada. Y yo le digo a Yasone, ¿está agotada mi energía? Y estoy agotada yo. Yasone, buenos días. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Días.
5: Sí, sí, verdaderamente, es que, claro, también está decir esto en estos días de calor.
1: Claro,
5: claro.
1: Es mucho más profundo lo que, de lo que vamos a hablar, es un poco más profundo. Pero es verdad que a veces yo ayer por la tarde decía, es que no sé qué me pasa, no me aguanto ni yo, o sea, no tengo ganas de nada. Pero es que de nada es no saber de qué tener ganas. Es el calor, el agobio, el agotamiento, no te deja pensar.
5: Totalmente, totalmente. Es una sensación como de ir con el freno puesto y querer hacer cosas y no poder, ¿no? Uh-huh. Fíjate, todo esto que estamos experimentando en estos días de tanto calor nos puede servir de ejemplo, de alguna manera, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Ajá.
5: Porque, claro, todos, cuando nos sucede algo, es decir, tenemos un resfriado, un dolor concreto, nos duele una rodilla, ahí es fácil identificar qué nos está pasando, ¿no? Y decir, jo, estoy muy cansada o estoy como aturdida, pero claro, es que tengo un gripazo, vale, ya sabemos el origen, ¿no?
1: Sí.
5: La cuestión está que en muchos momentos llegamos a este punto o nos encontramos, pues como decimos ahora, ¿no? No sé ni qué me pasa, no tengo ganas de nada, no tengo fuerzas, estoy no sé qué, estoy no sé cuánto. Y no hay una causa aparente, causas siempre hay, pero no hay una visible que digamos, vale, es la gripe, es el calor, es tal, ¿no? Vivimos a veces tan pendientes del reloj, de las obligaciones, de todo lo que hay que hacer, que no nos paramos a ver cómo estoy. Sino a no tengo tiempo de pararme ahora en tonterías, que además hay veces que hasta lo verbalizamos así.
1: Sí.
5: No tengo tiempo de pararme en tonterías, que tengo mucho que hacer. ¿No? Y entonces vamos a tope. Y de hecho, en muchos momentos hay personas pues, que te comentan o cuando vienen a consulta y te dicen, pues, no sé qué me pasa. El médico me dice que no tengo nada, que las analíticas están bien. Y la verdad es que además hasta duermo, quiero decir que no es que tenga insomnio, duermo, pero sigo muy cansada o me levanto igual de cansada que me acosté. Claro, ahora con el calor es lo normal, ¿no?
1: Ajá.
5: Pero vamos a quitar el factor calor, entonces

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant...
4: Ràdio Montornès, 91.2

0: que era especialment lluit.
1: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès comencem amb aquesta proposta musical, una novetat que ja s'ha estrenat fa un temps enrere, però que nosaltres volem rescatar i conèixer avui de més a prop. Estem parlant de la formació Foresta, en concret un duet, però ara parlarem amb un dels seus membres, amb en John Cortada. John, bon dia i benvingut a les mañanes.
2: Hola, bon dia.
1: Foresta presenta el seu primer treball discogràfic, Esclat de maig. Escolta'm, això tot una intenció, no? És com la primavera ha arribat a la formació.
2: Sí, completament. Aquest concepte ens agrada molt. De fet, va ser la primera cançó que va sortir de tot l'àlbum. I, no sé, com aquest instint vitalista i universal d'arribar a la primavera, els dies s'allarguen, tot està verd, tot està especialment bonic. I aquestes ganes, aquest instint, doncs, que tenim tots de voler-ho viure i de bueno, que es renova una mica les ganes i tot plegat quan arriba aquest moment de l'any.
1: Mm-hmm. Estem escoltant la música d'aquest duet de Foresta i, escolta'm, hi haurà moltes persones que per primera vegada escoltin aquest nom, Foresta. Quan es va crear? Quan vau crear aquest duet?
2: Sí, nosaltres farà gairebé 3 anys que vam començar a tocar. Vam començar a l'agost del 2023 i nosaltres, diguem-ne, que en un inici no tocàvem temes propis, vam començar doncs, tocant versions o també introduíem instrumentals o també versos propis de cançons de folk americà, folk irlandès, i que sempre ens ha mogut la idea com d'apropar una mica aquí al territori, de traduir algunes cançons al català o posàvem alguns versos també traduïts o els inventàvem també, vull dir, fèiem de tot, però sí que no eren temes propis com a tal.
1: Uh-huh.
2: I al llarg d'aquest temps doncs, bueno, hem anat transitant cap a un grup més de temes propis i per això diguéssim que hem tardat una mica a publicar el nostre primer treball, no?
1: Com ha estat aquesta evolució, Ion, de versionar o interpretar temes d'altres a crear les vostres pròpies composicions? T'has ajudat de l'altra part, de l'altra pota de Foresta?
2: Sí, sí, per suposat. Vull dir, tot el... Aquest camí ha estat, doncs, ha sorgit doncs, d'unes ganes, no? D'unes ganes de provar, de tenir ganes de, bueno, de posar les nostres lletres, de posar les nostres temàtiques, de parlar, bueno, d'intentar, doncs, a mi em feia il·lusió aquesta cosa d'intentar crear com un univers més propi, un univers que també fos més proper, més natural per... Perquè al final aquests estils de música són de molt lluny d'aquí, no? Que sí que ja tenim un imaginari compartit, però volíem crear-ne un que fos realment nostre, no? O sigui, que ens el sentíssim propi.
1: Uh-huh.
2: I aquí doncs jo potser he aportat més la part de lletres, però la Marta també ha aportat molt harmonies i instrumentals amb el violí. I una mica fent la suma de les dues parts, doncs, aconseguim fer les cançons.
1: Estàvem escoltant el primer tema que obre el treball discogràfic, que porta per títol, com hem dit, Esclat de maig. Música folk, música d'arrel, amb sonoritats que poden recordar a un folk d'altres indrets, nord-americans o inclús, podríem dir, també de la part d'Irlanda, però vosaltres ho voleu portar aquí, no? A la part del nostre país.
2: Sí, sí, completament. Vull dir, al final, jo sempre dic que el folk americà irlandès seria com la paleta de colors amb la qual nosaltres pintem els nostres quadres, que són les cançons, però sí que és veritat que el contingut, diguéssim, les imatges que es van generant a través de les lletres, no? Les temàtiques, doncs estan molt, molt inspirades està ple d'elements naturals i de paisatges que són d'aquí, no? Jo soc de l'Alt Empordà, la Marta és del Pla de l'Estany, també ens agrada molt la Garrotxa. Hi ha molta, molta inspiració de tots aquests paisatges, però sí que és cert que, tot i que hi hagi molta referència paisatgística d'aquestes zones, també ens agradava que qualsevol persona de qualsevol indret de Catalunya o d'on sigui també s'ho pogués sentir seu. Vull dir, que les imatges, que les cançons també reflectissin com una espècie de... Bueno, que estiguessin vives, que fossin universals, també humanes, però sí que és cert que que les lletres estan molt inspirades en, i plenes de referències naturals de paisatges d'aquestes regions, no? Que és on som nosaltres.

0: Estem parlant amb Dion Cortada de Foresta sobre aquest primer treball discogràfic que ens estan presentant, Esclat de Maig, escoltant les seves cançons i parlàvem ara de les melodies, d'aquestes sonoritats folk. Dion, parlant de tot això que comentàvem ara, escoltant les sonoritats, aquí hi ha més gent darrere d'aquest projecte que ha acabat fent aquest Esclat de Maig.
1: Sí, mira, doncs, en un inici anàvem a mantenir-nos fidels al que són, al que és el nostre format, que és el format de duo, no? Però sí que és veritat que començant a provar les cançons amb el productor, amb en Gerard Ripoll, i fent proves, de seguida, bueno, ens vam obrir i vam dir, va, posem-hi més ingredients perquè creiem que realment val la pena, sense passar-nos, és a dir, mantenint l'essència del que som, però sí que vam decidir que en moltes de les cançons inclouríem instruments. Finalment han estat en Joan Tomàs al contrabaix, que ha participat en 5 cançons, si no m'equivoco. Llavors, també en Martí Quevedo a la mandolina i la Marta Palou a l'acordió diatònic. I també hi ha la peculiaritat de l'última cançó de l'àlbum, que és una cançó que està gravada en directe, on hi van participar també molts... Van participar en total, crec que, de 10 músics, incloent-nos nosaltres dos, on hi havia molts altres músics, també.
0: Mm-hmm. Parlaves ara d'aquest procés de gravació, que un cop entreu a l'estudi i comenceu a enregistrar aquest treball discogràfic que ja per fi ha vist la llum. Em comentaves que volíeu posar més detalls, que volíeu que el projecte doncs tingués més ingredients, no? Que és al final el resultat que estem escoltant. Com ha estat tot aquest procés també d'entrar a l'estudi, d'acabar de donar forma a les cançons i de que el resultat sigui aquest que ara estem descobrint amb vosaltres?
1: Sí, doncs per nosaltres era una experiència molt nova perquè tant jo com la Marta no teníem gaire experiència en gravar en estudi. És el primer àlbum, diguéssim, que hem fet i per tant tot era molt nou per nosaltres, però vam tenir molta sort que ens vam entendre molt bé amb en Gerard Ripoll, que també és amic, diguéssim, nostre, que és de Castelló d'Empúries, i amb ell tot va ser molt, molt proper. Vam passar-nos primer diversos mesos que nosaltres ja portàvem els arranjaments de casa a nivell de duo, i vam estar treballant doncs, en una maqueta, primer de tot. O sigui, vam estar gravant-ho tot, repassant totes les cançons, amb el productor. Ja t'ho dic, nosaltres anàvem amb la idea preconcebuda de mantenir el duo sí o sí, però després ja ens van entrar molt ràpidament, vam canviar d'opinió i vam decidir que perquè l'àlbum fos més divers, més ric, diguéssim, tingués més hi hagués més diferències entre cançons, aprofitar que teníem la calma de poder gravar estudi, de poder introduir petits detalls diferents, doncs en una cançó hi ha banjo, no? En una altra mandolina, en una altra ser l'acordeó en algun moment, i de seguida vam veure que així doncs, l'àlbum guanyava molt i també com que li feia més justícia, no? I diguem-ne que fins i tot a la maqueta ja vam incloure aquests músics que han participat, o sigui que tot això abans d'entrar a estudi definitivament nosaltres ja havíem fet tota la feina. I per tant el que va ser entrar en estudi ens va permetre poder-ho fer relativament ràpid. És a dir, poder entrar i ja saber bé el que fèiem tots. No, nosaltres quan anàvem a estudi ja sabíem perfectament tot el que anàvem a fer. Ja havíem fet tota la feina prèvia. Per tant, en aquest sentit vam estar tranquils.

0: Estem parlant amb Ion Cortada de Foresta, aquest treball discogràfic que estan presentant, Esclat de maig. Precisament aquesta cançó és la que porta aquest títol i dona nom al treball discogràfic. Jo en tinc una curiositat, ara que estem parlant, les sonoritats, tots aquests instruments, quins són els vostres referents? Ara, si em podries dir, doncs mira, d'estil americà, aquests artistes, parlant també del folk irlandès, no sé, quins són els teus referents a nivell musical?
1: Sí, aviam, aquí podríem fer una llista molt llarga, eh? I la veritat és que cada cançó de l'àlbum té referències específiques.

a nivell de cantautor, doncs, a part de, lògicament, Bob Dylan, també, no sé, James Taylor, John Prine, a nivell instrumental també hi ha un guitarrista que es diu Billy Strings, més des del món de la música tradicional americana hi hauria amb Bruce Molsky, també la Molly Tuttle, no ho sé. És que també ens agrada moltíssim i seria un duet també, que són un duet que es diuen The Mandolin Orange, que ara ja no es diuen així, que es diuen The Watch House, que el mandolinista és l'Andrew Marlin, i també aquests han estat com... també han inspirat bastant. Però no ho sé, a nivell català també, doncs, ja et dic, per les lletres, doncs, a mi m'agrada molt la Mar Pujol, per exemple, l'Anna Andreu, però no ho sé, molts altres, des de grups com la Ludwig Band fins a l'Adrià Puntí, saps? Vull dir, molts, molts, en Roger Mas també, en Sant Josecs, l'Ernest Cruzat de la iaia, no ho sé,

0: Doncs aquí esteu escoltant aquest esclat de maig, treball discogràfic de Foresta, el folk de l'Empordà, podríem dir, Ion.
1: I del Pla de l'Estany també.
0: I també del Pla de l'Estany. Escolta'm, aquest treball discogràfic ha estat editat pel segell Microscopi. M'imagino que tenia el recolzament d'un segell discogràfic que valora moltíssim la cultura, la tradició, el folklore. Ha de ser també una ajuda, no?, en certa manera, per fer difusió d'aquest treball.
1: Sí, sí, totalment. Estem molt contents, la veritat, de tot el, de la feina conjunta que estem fent amb Microscopi, la veritat. Des del primer moment van apostar per nosaltres, ens han donat confiança i per nosaltres també és nou, no? Perquè, com he dit, aquest és el nostre primer àlbum i el fet de que ja hi hagi un segell com és Microscopi que treballa molt amb músics folk, doncs per nosaltres està superbé.
0: Escolta'm, Ion, la pregunta que faig normalment, no la faig sempre perquè sé que és una pregunta complexa i que sempre normalment acabo tenint la mateixa resposta, però si et fes triar una sola cançó d'aquest treball discogràfic, amb quina et quedaries?
1: Crec que depèn del dia que em preguntis.
0: Bueno, avui dilluns, avui que estem fent aquesta entrevista, amb quina et quedaries?
1: Però, així en termes generals, una cançó que a mi em sembla molt especial de l'àlbum és l'última, és la Deixa un far.
0: Doncs amb aquesta cançó precisament és amb la que volia tancar el treball, que a més és en directe, ens ho comentaves abans. Explica'ns una mica com va sorgir aquesta cançó.
1: Aquesta cançó té molta història. Hi ha algunes que hi ha alguna, això també és divertit de l'àlbum, que hi ha algunes cançons que si tu rasques vas trobant cosetes. Doncs aquesta és una d'aquestes cançons. Jo vaig agafar una... Aquesta és l'única que seria una mica una adaptació, perquè és una cançó que la línia melòdica la vaig agafar molt d'una cançó d'un cantautor irlandès que es diu Glenn Hansard. La cançó es diu Live a Light, no? Llavors, a partir d'aquí, jo vaig començar, doncs, al principi era només amb la idea d'adaptar-la al català, simplement. Però a poc a poc em va sorgir la idea de relacionar-la amb el poema Sardana, l'Empordà, que és un poema de Joan Margall, i de principis de segle XX, i és aquell poema que conté com aquesta imatge del pastor i la sirena, tota la història del pastor i la sirena, que s'ha convertit en una espècie de mitologia contemporània.

0: Occitània, no? De l'Empordà. I vaig voler com establir un diàleg entre pues, aquesta cançó amb la que jo m'estava inspirant i el poema sardana d'en Margall, no? I diguéssim, em vaig començar a imaginar com si la sirena li cantés en el pastor, com si ja s'haguessin enamorat, ja s'haguessin trobat, no? I li cantés, doncs, deixa un far que vindré a trobar-te. És a dir, és una cançó de retrobament després de l'enamorament. I una mica, doncs, amb tot aquest, tota aquesta barreja d'elements, doncs vam decidir que també, a més, la manera com ho volíem gravar era intentant imitar com si estiguéssim en una sessió folk irlandesa, en un pub o així, o en una, després d'un dinar, o en una habitació, en una casa, doncs de sobte algú s'aixeca, comença a cantar i després tot seguit els músics el comencen a acompanyar. I a més vam introduir-hi un jig, diguéssim, una peça instrumental irlandesa que també la vam composar nosaltres. Així que té tots aquests elements.
1: Doncs amb aquesta cançó acomiadarem, però no abans, sense saber, per conèixer més en detall el que podem trobar i aquelles novetats que aneu publicant des del duet Foresta, on us podem trobar? On esteu més actius per conèixer més sobre vosaltres?
0: Sí, on estem més presents és a Instagram. Ens podeu buscar a Foresta Duo, tot junt en minúscules, i allà ens trobareu. Sí que dir-vos que aquest estiu no estarem fent concerts, ja hem fet alguns concerts de presentació, però a l'estiu no tocarem i tornarem a tocar així bé a partir d'octubre. Però serà a Instagram on anirem anunciant tot això, o sigui que si voleu, si teniu ganes, doncs allà anirem dient. I segurament vindrem a per la vostra zona a partir d'octubre en endavant. En algun moment segur que tocarem més o menys a prop.
1: Doncs estarem ben atents. Per on transita Foresta, per no perdre'ns la pista d'aquesta proposta musical vostra, amb un segell propi, amb una sonoritat pròpia, que us ha portat a enregistrar el primer treball discogràfic, Esclat de Maig, però segur que no serà l'últim. Ion, ha estat un autèntic plaer que hagis passat aquest matí amb nosaltres aquí. Ens quedem amb aquest Deixa un far, que és la darrera cançó que tanca el treball.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt, molt content.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè al Sendes us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: la vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa

0: Sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu guard.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em
2: Avui
1: sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han després del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas deshabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la

0: d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
0: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
0: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot, en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant una missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 de Roba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa. Propostes en xarxa.
6: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Baller. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el Riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, Un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Benet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del Bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del Bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del Bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ella es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert,
3: Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
2: Com? Uau!
1: 100 mosques!
2: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
1: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'Hora del Conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac, tac, tac, tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa i va dir:
1: Joanet el valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... la terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar, va fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Opa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb un badall ben teatral li va dir al gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
3: És un heroi!
1: Gràcies, petit sastre valent.
3: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
4: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
5: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
4: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
5: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora i per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia: «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
2: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
2: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos,
2: doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: podries ajudar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Eh? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Cac-cac-cac! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de seguir?
4: Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal.
2: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes, vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga. No? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, us heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de l'Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns, quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim per exemple Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquells que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és per tant un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i per tant l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Oh, perquè jo m'esperava Ende que estava pintant figuretes, clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18. No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones?
1: Clar que sí. Sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Fer les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any, entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... De Cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat,

0: Bloc central del programa, què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. Per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, amb la guerra, no? Amb la fam, amb la violència, amb els genets musulmans, amb aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, aquest projecte polític que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot, no? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen, no? La figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalipsis,

0: apocalíptics, no? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en què els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
1: Bastant irònic.
0: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat. No? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí, i no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no... Si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc ho era. Tampoc
1: cosa.
0: Hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits.
1: A veure què posem.
0: Fem el joc del tramvia, en una balança. 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari
1: no.
0: Que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic?
1: Mm-hmm.
0: O...
1: Poca cosa.
0: 3.000 persones?
1: Res.
0: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
1: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i abans de les coses començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
0: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos,
1: mm-hmm,
0: i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
1: No.
0: Això és un altre monestir que dona una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
1: No, res.
0: Bueno, sé. És una broma que fijo. És una referència que com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
1: Molt bé, suposes bé, Alberto. Sí. On cau aquest monestir?
0: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
1: No pot ser.
0: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
1: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
0: Doncs sí i no.
1: I com
0: és una cosa que potser ara ens sorprèn. Hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... de cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. Que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
1: Oh.
0: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no? que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
1: Wow.
0: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones, sí, sí, sí, una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
1: I que la màgia passava a l'escriptori.
0: Sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem-nos. Si ara fan realities de tot, doncs fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies.
1: On els posaries?
0: Al Collell, el Collell, per exemple.
1: El Collell,
0: és on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
1: A veure què passa, veure no? Què passa.
0: Bueno.
1: Veia il·luminacions que surten.
0: Clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
1: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
0: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla al Bages, Santa Maria de Belllloc a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar al Maresme, normalment en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
1: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
0: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I Alberto...
0: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
0: El colofó, encara avui, no, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
1: i tot s'agraeix,
0: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que que la còpia d'un llibre a un escriptor i monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària, no? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. No? Això venia per algo que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
1: Exacte.
0: Que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies d'acabar aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no? Ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi.
1: No? Brutal.
0: Serà.
1: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
0: Bueno, diu literalment això.
1: A veure.
0: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
1: No? Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
0: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no?, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
1: I aquí
0: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no?, que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no?, és una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no?, com imperatrix, no? Gladiator, gladiatrix, dominatrix, no? Aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
1: Que és el que passava als escriptoris.
0: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadena en un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude, en comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual, em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom, no tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o com... Treballem sobre el buit perquè la documentació d'arxiu de finals del segle X a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pinctor. No? I la segona, bé, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ai, el nom, no, bueno, l'important aquí, es digués com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, hi ha un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte, sí. Següent pregunta.
0: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran. I els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important és. I si tu has de fer un ordre com... abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer, no? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, doncs, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè... Aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, ja us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats, vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Per la autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no específiques i quatre, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic, d'aquests monjos, la còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Donant hores al dia, forçant la vista amb productes químics, allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena. Som medieval sempre portant la contrària. L'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, Mestre Màgius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons. Mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no?, havies ascendit, eres l'ancià, no?, Magius, no?, la mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues al mar i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no?, que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: M'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... molt interessant.
0: Molt de verídica.
1: Sí, sí, no? Sí.
0: Molt personal, molt de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. Del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura, de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol, busqueu, i colofó, Beato de Tàbara, on Ameteri es dibuixa a si mateix, no?, que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no?, m'ha tingut aquí, este soy yo.
1: Tancat en una
0: porta. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no?, una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no?, que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan, es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país, les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant a l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no? El matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me'l porto fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els, a veure, els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara, i el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan, està a la cul de la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem quan va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ràtzies del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ràtzies del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: A Urgell, que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Deia, hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que de fet copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi un fet a Quisgrà t'acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com de cop i volta tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona que és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem, ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i per tant està en un monestir, per tant, no? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia!
1: És un tros d'un...
0: Sí.
1: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt
1: de,
0: bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes i per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir que
3: no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una
2: afaitadora,
3: sí, totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornés, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: La mejor música en Radio Montornés.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
3: però de festes com a concepte
2: molt
3: de festes
2: llargues.
3: O de descans, directament?
2: No, clar, de festes de descans.
3: També.
2: Però
3: molt bé.
2: Avui parlarem de les altres.
3: Molt bé.
2: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
3: D'acord, val, veurem
2: de segones, si estem en... De segones interpretacions.
3: D'acord, molt bé.
2: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
3: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
2: Exacte,
3: en alguns casos.
2: Exacte, m'agrada, amics. Val? I també si els gegants tenen allò... queer.
3: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
2: Bueno, ja ho veurem.
3: Ho veurem, perquè potser hi ha realitat també darrere de tot això. Pot ser.
2: Jo tinc teories.
3: Val, després ens les expliques.
2: Sí, i tant.
3: Molt bé.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Vinga.
2: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
3: Festes populars.
1: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
3: Sí.
2: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada. No? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
3: Sí.
2: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
1: Col·lectius en Xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
4: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
2: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
4: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
2: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
4: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
2: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
4: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
3: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquesta festa, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser la part més transgressora, no? La part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
4: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no? Ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja... Per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premials, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
3: És que, a més, crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pobilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocant, no ho sabem, si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas trenquen amb tot i l'acceptació és total.
4: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
3: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
4: Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
0: Revolucionari, no?
4: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
3: Clar.
5: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, Com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
4: A veure, clar, de coses revolucionàries, en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau, de... A veure que ho busqui aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions, i, per exemple, aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per fet. Si és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que, diguéssim, que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Que si voleu que hi anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025 i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
3: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
4: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
3: D'acord.
4: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
5: Llavors, sí que podem reconèixer o podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
4: Per descomptat, sí.
5: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat... traduint, si en gegant, l'home-dona amb aquest...
4: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
5: Però, en canvi, ho dèiem abans, no? la disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
4: Uf, el carnaval.
5: De llibertat.
4: Oh, m'estàs tocant un...
5: A veure, explica, explica.
4: Estàs anant a buscar...
5: Digues.
4: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
5: Ah, clar.
4: Sí,
5: sobretot els nois, no?

0: popular totalment, que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
1: bueno,
0: que
1: ridiculitzar l'home.
0: Totalment, totalment, totalment. I a més passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
1: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
0: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
1: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui, en tot cas...
0: No hi havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
1: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
0: Yeah,
1: no?
0: Yeah.
1: Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci.
0: Clar.
1: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
2: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda una miqueta més lluny,
1: clar, jo
2: soc
1: del 94.
2: Clar, et queda més lluny.
1: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era
2: clar,
1: anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, jo tinc premianencs, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
2: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
1: sí,
2: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
1: Exacte,
2: de
1: sí,
2: llibre.
1: Forma part del primer cercle de lectors.
2: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
1: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
2: Ens agermana, no?
1: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu-vos vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
2: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
1: Clar,
2: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...

0: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. Mm-hmm. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
1: Vale.
0: I directament, un sol i una lluna, Arriben els pirates, Festa Major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, mm-hmm, però fent l'estudi de tots, sí, els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de... Mm-hmm.
2: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que sí, has fet, sí, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
0: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte,
2: mm-hmm,
0: no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols,
2: d'acord,
0: amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
2: Sí.
0: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no?
2: Sí, sí,
0: cadascú
2: sí,
0: tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era Arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
2: Uh-huh.
3: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
0: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit,
3: clar,
0: del món,
3: sí, sí, sí, sí,
0: que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no?, de buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui, mm-hmm, tothom ho viu en una altra, sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Mm-hmm. Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
2: Mm-hmm. Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
0: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal i, escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I, en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
2: clar,
0: no?
2: Clar.
0: Sí, sí. Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
2: Doncs això és importantíssim. Per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
0: Un plaer.
3: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
2: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
3: Que vagi bé. Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: En sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs entre juny i juliol i amb un nom destacat a la cartellera. De seguida el coneixerem, abans però comencem com sempre el repàs setmanal de la cartellera digital.
3: La Facultat de Geografia e Història ha resolt otorgar-li una beca econòmica
4: a les alumnes menores de 30 anys.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Millennial.
5: ¿Qué coño se va a integrar?
6: Se van a pispar, es que ni siquiera hablo joven. Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache.
2: En un to de comèdia, la sèrie segueix una bibliotecària a l'atur de 42 anys que ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li han concedit per error burocràtic.
7: Perrear no es nada nuevo. Es como para los de tu generación...
6: Tener conciencia social... Está igual que antes.
2: Trepada en els codis del món universitari i amb la finalitat d'amagar la seva edat, es sotmet a un canvi d'imatge ideat per dues joves, el que farà que acabi creient-se el seu propi personatge.
8: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
9: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
10: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi arriba Olivia.
11: Aquí la gente da cringe, tía, no llega ni el shame.
9: Aquí tenemos tradición.
12: No, lo que no tenemos es dinero.
9: Tengo 1,70.
13: Pues con eso te llevas dos puñados de... y una pegatina.
2: Punt. Parlem d'una altra comèdia que narra la història de l'home del temps més famós del país, Mario Rey, que després d'un gir inesperat a la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla a la masia del seu pare, amb qui porta 30 anys sense parlar-hi.
11: Te he visto más en la tele que en persona.
9: No te entiendo, hija, ¿qué quieres?
11: Quiero una familia.
2: El retrobament forçat obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
14: Nuestras primeras vacaciones.
15: Aprovechémosles.
16: Bienvenido al Riviera.
14: Ah, oh, Julia. Un placer volver a verla.
17: Buenos días, señora Ackerman.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem Verano del 36.
18: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
19: Un asesino siempre tiene un móvil.
2: Ens situem a Nisa, l'agost del 36. Quatre dones d'origen molt diferent es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en el luxós hotel Riviera.
20: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el Boots.
21: Quiero hacer un brindis por todos vosotros. Mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
2: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta a Amazon Prime, on hi arriba el...
22: Bonito paraguas.
21: Gracias, es una reliquia.
23: Es broma, pareces idiota.
2: La ficció segueix a El Butch durant la seva etapa d'institut mentre descobrim les experiències vitals que la van convertir en la icònica jove que vam conèixer a una rúbia molt legal.
24: Charitra marchi santa campateava aquí.
2: Aquest dijous a Amazon també s'hi estrena Isaac Tanam. Ambientada en una ciutat portuària costanera fictícia entre les dècades del 80 i 90 del segle XX, la història segueix a un capo implacable que ascendeix des de les disputes pesqueres per controlar el contraband i la política de la localitat.
25: Para que conste, ¿cómo te llamas?
26: Mavis Perraman la Beaumont.
25: Beaumont.
26: I me da un je ne sais
2: quoi. A Netflix aquest dijous s'hi estrena la tercera temporada de la supervivència d'una xica con curvas.
27: Es demasiado y va muy rápido. Apenas le dejo verme con gorro de dormir. Esto no va de que nos pasen cosas. Esto va de cómo gestionar las que nos pasan.
2: Tornen les aventures de Michelle Butter, una estilista recentment separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
28: Yo fui la mente maestra.
2: I no ens movem de Netflix perquè encara aquest dijous hi arriba El Hombre Vapor.
29: El día de mañana me gustaría llevar a cabo una conferencia de prensa para explicarles cómo lo maté y cuál fue el motivo.
2: La trama japonesa parteix del moment en què una persona explota espontàniament en directe a la televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i poder atemorir tot un país sencer.
30: So what do you do?
31: You live your life, you go in shadows.
32: I sell photocopiers.
30: What do you really do?
2: Encara dijous a Movistar Plus s'hi estrena Memòria de un asesino.
0: We do the job.
1: We don't ask questions.
2: La sèrie segueix un home que ha viscut durant anys mantenint dues vides incompatibles, la de pare en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York.
3: My mind, it's getting worse. I'm forgetting things.
2: El seu sistema funciona, fins que descobreix que pateix Alzheimer precoç.
4: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
2: I divendres l'estrena de la setmana a Apple TV i arriba l'esperada tercera temporada de Silo.
5: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
2: Arriba la tercera entrega d'una de les sèries insígnies de la plataforma.
6: No recuerda nada, excepto lo que le dicen.
2: En aquesta tercera temporada, el personatge de Rebecca Ferguson ha sobreviscut a la seva neteja fallida i torna al búnquer, però amb importants buits de memòria.
7: La verdad no se consigue sin un precio.
8: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
7: ¿Se enterara de qué?
2: La trama partirà de dues línies temporals, la del present en un búnquer post-rebel·lió i la del passat que ens ha d'explicar per què 10.000 persones viuen ara sota terra.

0: Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana és per la quarta temporada de From. Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Per molts, la ficció d'HBO Max s'està convertint a poc en la nova Perdidos. Tampoc és d'estranyar perquè comparteixen el mateix showrunner. Ara bé, esperem que s'encamini cap a un final molt més satisfactori. Que serà, serà. De moment, aquesta quarta entrega ja ha assentat les bases perquè la seva temporada final, que esperem veure al llarg del 2027, resolgui tots els dubtes plantejats, començant per com s'ha creat el petit poble de la ficció i si podran o no tornar a casa tots els seus protagonistes.
1: ¿Lo sientes? ¿Perdón? Cuando entré en las ruinas, creo que fui a un sitio. Eres una recorrehistorias. Però no puedes contar una història que ja s'hi ha contat.
0: Però parlem d'aquesta quarta entrega. Han estat 10 episodis plens de moments de desesperació, imatges grotesques, en la que els creadors han apostat per donar espai a tots els personatges, per bé o per mal.
2: ¿Y tu padre?
1: No ha vuelto.
2: ¿No estaba contigo?
1: Sí, ves que nos separamos.
0: Part dels espectadors critiquen precisament la introducció d'aquestes subtrames que no semblen aportar res a la trama principal. Però la crítica especialitzada creu que la sèrie ha trobat un equilibri excel·lent entre el terror i el misteri.
1: No sabemos qué pasó, ni siquiera sabemos si es cierto.
3: Tú, yo, Jim.
1: Jim no está.
0: En qualsevol cas, estem davant d'una de les propostes de terror més inquietants de les plataformes ara mateix, amb una quarta entrega que continua mantenint alt l'interès que va generar la primera temporada de la sèrie.
1: ¿Te crees que eres un héroe? Lo que le has hecho a ese pobre chico es de ser un monstruo.
0: Això sí, haurem d'esperar una cinquena temporada per veure'n la conclusió. La bona notícia és que ja està confirmada i que efectivament serà el final d'aquesta història. S'espera per mitjans del 2027.
1: És una gran pena que no vayas a ver lo que va a pasar ahora. Siempre es mi parte favorita. Es cuando entre ellos empiezan a despedazarse.
0: De moment, però, aquí us deixem un fragment per anar fent temps.
4: Boyd. Boyd, ¿pero qué cojones hace? Son todas las balas que nos quedan. De cada arma que ha pasado por aquí. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme de que si vienen mal dadas, tengamos suficientes.
5: ¿Suficientes para qué?
4: Entre la colonia y el pueblo, ¿cuántos somos en total? Necesito un recuento, gracias.
5: Sea, lo que esté haciendo, tiene que parar.
4: Boyd, tiene que parar. ¡Eh! ¡Ganamos una vez, Kenny! ¡Una sola amarga victoria! Y aún así no pudimos con un hijo puta que... Oye, lo que hemos visto allí abajo significa que no hay manera de defenderse de esos seres. No hay ningún modo, ninguno, de vencer. Tal vez llegue el día en que solo podamos decidir cómo elegimos morir. O dejamos que esos seres nos despedacen vivos, o... Solo quería ver si hay bastantes. Por si acaso. Kenny, por favor.
5: Sí.
4: Por favor.
5: ¿47?
4: ¿Qué?
5: Hice un recuento. Cuando estuve preguntando sobre ti. Somos 47 personas.
4: 47.
0: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
6: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
7: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
6: Termini.
3: terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
0: Senyoria. Aquest Paraules Evitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
7: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini i llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Bé, els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
0: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
7: Jo crec que no. Termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón. Jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, jo el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera.
0: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
7: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo, el termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
0: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present, i no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
7: Això és diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt en la present llei, en les presents actuacions. I si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit. Aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
0: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
7: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tan de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? I allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu, perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
0: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
7: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil que és d'àmbit català o el dret penal que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. Penso que hi ha una voluntat també de com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de fal·lac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
8: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
7: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs, us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí. Vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí. O us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de fal·lac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar no s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil. Vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda, hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra, el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho. Tot és molt més fàcil si es fa breu i més clar, també.
8: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
7: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla, o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims, i podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
8: I solventar? La llei solventa res?
7: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic. Això serien, no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem, més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? Llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia, i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
8: I atenció, n'hi ha un altre que sembla incorrecte, però no, que és recepcionar. You can never be sure there'll be knock. Ring
7: letters through your door. A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat, que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català, com tenen altres llengües com el francès o el castellà, no és estrany, eh? S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
8: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
7: En l'àmbit jurídic tenim, d'una banda, la terminologia, i després, de manera més àmplia, s'obrim el focus i el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. En d'altres àmbits, no, El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès.
8: Però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
7: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència a la que entenem tots per la judicialització de la vida política, és a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
2: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, com estàs?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso, però ell és italo-belga perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu: no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció.
1: I tu, quien sabe por dónde andará.
0: La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona.
1: Que lejos estás de mí.
0: Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia.
1: Lejos estás de mí.
0: Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan encara era més gran em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya, perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor, va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un email? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: Hello, es un gran lantorro. Tell me how to win
1: your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 al 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser Yes, It's a Rainy Night in Georgia de Brook Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brook Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan, Claire, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demana en Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra.

Selecció musical de qualitat. Spy Lounge, conduït i produït per Miquel Zamora.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts a Selecció Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Àlex Cortiz, Moon, Sven Van Hees, Wilmer Gu, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Feel So Good de Marcos Valle i Leon Weir. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra.

selecció musical d'actualitat. Spy Lounge, conduït i produït per Miquel Zamora.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ruta 66, música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It celebrant el naixement fals de Louis Armstrong i a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
6: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica per a contentar el major nombre de persones possible va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1955.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó. I era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament, perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961 les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Then There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard, Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit? En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, de Earl Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty for Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia al que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, de Earl Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de big band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz, estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar una vegada més la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Hi agafo l'interfon, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant. Ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
2: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, Luis Cobos, que és de La Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? I jo dic: home, em sembla que s'havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, ens vam entendre seguint amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs un manxec, que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
1: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tible, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres de diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la copla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'Escola de Copla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació, tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la copla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música de Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a copla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu. Toca sardanes, la copla, amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, als jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina d'Agramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec d'Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Rilla, la Juvenívola d'Agramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres del vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capilla del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar

0: de l'Associacionisme Cultural Català denuncia que el text actual l'exclou, exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ENS, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són un element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la copla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la llei de foment de l'associacionisme o el projecte de llei del patrimoni cultural immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplegen en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la llei de drets culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: www.cablejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil, el 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc, de Valls, que no paren de guanyar, després, seguida per la colla Xiroia de Barcelona i, finalment, la colla Il·lusions de Cassà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que, evidentment, s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit el Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició que va del 15 al 18 d'octubre del 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que recordem té instruments de cobla, tiples, tenores, fiscorns, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre, apunteu, a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa, i les entrades per a aquest espectacle ja estan a la venda, les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Crui i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8, sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8, a la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig, la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada a 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi, també a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia, a les 10, a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10, també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadella. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, Nits d'Estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 doncs ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Bell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la Tres Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la sisia ballada Sant Joan de les Abadeses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Coble per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses la Foment del Montgrí. I passem ja diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i a 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bell Puig Coble, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També a 7:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blanes hi haurà la Mediterrània a 7:45 també. A 7:45 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora a Calella hi haurà la Principal del Llobregat. A 8:00 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a 8:00 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol, hi haurà la Transegre amb una ballada amb la Copla Mongrins. I també a 7:00 de la tarda de dilluns 13 de juliol, les Festes Major de Vinyoles, a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marina de la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a 10:00 de la nit. També dissabte que ve, aplec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de Juneda, a 7:00 i 10:00 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a 9:00 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la principal d'Olot, una plec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 6:45 i a 6:45 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I acabem aquesta interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a 11:00 i 5:00 amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca de Josep Maria Tarrides per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels Països Catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats 3 mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomar, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més la balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant. Les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cobla, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals, també ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga, o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.